0: Candía 96.5.
1: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
0: Gandia 96.5.